0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Ya son 3 las comunidades afectadas por la emergencia nacional a causa del fuego. A Madrid y Castilla y León se ha unido Castilla-La Mancha, en concreto la provincia de Toledo. Las cifras van variando, pero ya podemos hablar de unas 45.000 hectáreas calcinadas y 95.000 personas afectadas entre evacuados y confinados. Actualizamos datos y empezamos por la Comunidad de Madrid. En el puesto de mando avanzado, situado en Navalcarnero, está Carmen Azcoitia. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Noche complicada de nuevo en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, aunque la situación ha mejorado algo en las últimas horas. El fuego sigue activo y sin estabilizar, aunque la disminución de su avance durante la madrugada ha permitido al operativo reforzar las líneas de control y actuar sobre los frentes con prioridad siempre en proteger a la población y a las urbanizaciones amenazadas. Más de 50 medios terrestres se han empleado a fondo para consolidar las labores de ayer en un incendio que ya ha arrasado aquí en Madrid 24.000 hectáreas, un fuego definido pero no consolidado en el que se ha trabajado mejor gracias a la ausencia de calor, pese a algunas incidencias por el viento. Para lo que resta de jornada, las condiciones meteorológicas seguirán condicionando los trabajos. Sigue habiendo altas temperaturas y baja humedad, aunque con incertidumbre sobre el viento. Un incendio que ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas y que va a durar días, pero a lo largo de la mañana iremos sabiendo más sobre el posible regreso o no a las localidades fuera de peligro.
0: Gracias, Carmen. En una hora, a las 10 de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona afectada por los incendios en la provincia de Ávila. Redacción en Valladolid, Gonzalo Conejo, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, a esa hora está previsto que el presidente se reúna con los medios que coordinan la emergencia del incendio abulense, junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. A esta hora, ya con las primeras luces del día, se han reanudado las labores de extinción después de que, como reconociera el ministro del Interior, el día de ayer no fuera positivo. Para el día de hoy, Grande Marlaska espera que el tiempo dé una tregua.
4: Mañana la situación puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea.
3: Más de 30.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas, son 11 los municipios evacuados. A esto se le suma más de 8.500 personas que continúan confinados en sus domicilios.
0: Y así arde en Castellón la Sierra de Espadán. El fuego, presuntamente intencionado, originado en la localidad de La Vall d'Uxó, ha obligado a la evacuación de 16 localidades y alrededor de 15.000 personas. Las llamas están fuera de capacidad de extinción. El incendio, en grado 2 de peligrosidad, ahora con luz de día, se incorporan los medios aéreos. Miguel Ángel Orch, buenos días.
5: Buenos días, así es. En las labores de extinción ayer participaron más de 300 efectivos y 14 medios aéreos que se han ido incorporando a primera hora de hoy. El gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que haga caso de las instrucciones de evacuación que den las autoridades. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
6: La Guardia Civil está comprobando casa por casa y está evacuando casa por casa. Pero es muy importante que la ciudadanía se conciencie de que el escenario es de mucho peligro.
5: Ya son 16.000 las personas evacuadas de 16 municipios del sur de la provincia de Castellón debido al incendio declarado ayer en la Vall d'Uixó, que tiene un perímetro de 21 kilómetros y sigue fuera de control. Juan Fran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
7: En este momento está fuera de capacidad de extinción, tiene un perímetro de unos 21 kilómetros, es difícil aún determinar el número de hectáreas que ha quemado, eso ya pues lo iremos evaluando, pero sí que quiero resaltar que, como habrán sabido ustedes a lo largo de la tarde, pues hemos procedido a desalojar varias poblaciones de aquí de la provincia de Castelló.
5: Los desalojados han sido trasladados a Onda, Nules, Segurbe y Moncofa. 6 personas han sido atendidas por el incendio, 3 de las cuales están ingresadas por inhalación de humo en el Hospital de La Plana. Respecto al incendio de un barranco en Manises, en el que murió ayer una persona, el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial, hoy domingo y mañana lunes.
0: Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la cercanía del fuego. En Ávila, en Piedralave, su alcalde, Germán Ulloa, describe así la impotencia ante la lucha contra las llamas.
8: A ver, aquí la única solución es cuando esté todo quemado, no hay más. Cuando esté todo quemado, no quede un rincón para nada.
0: Una situación similar a la que se vive en la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares es una de las ciudades que está acogiendo a los vecinos. Carolina Herranz es la concejala de Zarzalejo.
9: Debemos de seguir manteniendo la calma, ser prudentes, y ellos tendrán que hacer su trabajo a lo largo del día de hoy para ver si realmente podemos volver con seguridad o no.
0: Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Se quedan ahora con la información más próxima.
10: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
11: Bon dia a tots, com esteu? Són les 9:05 d'aquest diumenge 26 de juliol. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. Víctor Bejarano és el control tècnic, vot saludar Ina Escandell. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Avui tenim a vista taronja tota Mallorca per pluges i tempestes que poden caure en forma de calabruix. Avís groc a la resta d'illes, també per fenòmens costaners. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
12: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears baixen les temperatures de forma notable. S'esperen màximes de 31 graus a Eivissa, 30 a Palma i a Formentera i 29 graus a Maó. Avui diumenge canvi de temps amb un temps inestable. Predominarà el cel molt ennuvolat, especialment durant aquest matí, i s'esperen ruixats i tempestes. Molta atenció a la illa de Mallorca, on les tempestes podran ser localment fortes amb calamarsa i ventades. Bufa vent moderat de tramuntana, amb ventades i mala mar a la illa de Menorca, Eivissa i Formentera. És una informació d'AEMET.
11: Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma i a Maó, 25 a Eivissa, 27 a Formentera. Sota el lema Mallorca al límit, la plataforma Menys Turisme, Més Vida espera mobilitzar avui hora baixa unes 40.000 persones. És la previsió que fa l'entitat després que el malestar social, diuen, hagi augmentat arran de la detenció de dues joves activistes a Santa Maria acusades d'haver vandalitzat 5 immobiliàries. Pere Joan Femení, el portaveu, assegura que l'emmanillament de les detingudes cercava intimidar i generar por entre els que volguessin manifestar-se i des del seu parer ha generat l'efecte contrari. El malestar social, assegura, ja va molt més enllà del turisme. Habitatge, precarietat laboral, pèrdua de cultura, llengua, mobilitat o embossos. Per això, les principals reivindicacions que plantegen van totes lligades a un decreixement turístic.
13: Mallorca no té capacitat biofísica ni social d'acollir tanta massa de població i han de prendre mesures per decreixer el nombre de turistes que arriben, especialment en ports i aeroports.
11: Tres de les més de 170 entitats que els donen suport són el GOP, Terra Ferida, el Fòrum de la Societat Civil, qui presenta les seves reclamacions de cara a aquesta mobilització. Reclamen retallar la capacitat de creixement turístic i urbanístic, que es revisin les directrius d'ordenació del territori, que es prohibeixin els lloguers turístics il·legals o la construcció de xalets en sòl rústic, o que, per altra banda, s'impulsi aquí i a Europa la prohibició de compra d'habitatges a no residents, entre moltes altres coses. Escoltam a Joan Moranta, que és el president del GOP.
14: Començant des de l'arribada de turistes, a molts altres temes que fan referència en el consum d'aigua, el número de cotxes que hi ha damunt de les carreteres, el preu de l'habitatge, la construcció, el rústic. Jo crec que el tema prioritari ara és sobretot la indignació que hi ha a nivell de que és impossible o és molt difícil viure en unes condicions dignes a Mallorca.
11: La marxa d'avui sortirà a les 7 de la plaça d'Espanya, travessarà el centre de la ciutat i acabarà ses voltes on es llegirà el manifest i Maria Hein cantarà la balanguera. Provocarà talls del trànsit i desviaments en algunes línies d'autobusos, tant de l'MT com del TIP. Entre les principals afeccions previstes hi ha desviaments de la circulació a l'Avinguda Alemanya en sentit plaça Espanya a través del túnel de General Riera, també el desviament procedent de General Riera cap a l'Avinguda Alemanya Antoni Marquès i el desviament de vehicles que circulin pels carrers 31 de desembre i Eusebi Estada cap a l'Avinguda del Comte de Sallent. Que, per cert, qui parla ahir precisament de turistes quan manquen poc més d'unes hores per la manifestació fou el portaveu del Partit Popular a les Balears, qui titlla d'hipòcrites el PSOE i Més per sumar-se a la manifestació contra la massificació turística després, diu Sagreres, d'haver creat 115.000 places durant els 8 anys que ho governaren. Sebastià Sagreres carregà aquest dissabte contra la secretària d'Estat de Turisme i candidata socialista al govern, Rosario Sánchez, per animar a manifestar-se mentre Aena, depenent del govern, diu, planeja dur més passatgers a les illes.
15: Des del govern de l'Estat i tinguem, per exemple, els aeroports, que són la principal porta d'entrada dels turistes a les Illes Balears, segueixen fent polítiques perquè de cada vegada puguin arribar encara més turistes a les Illes Balears. Per tant, jo crec que és denunciable la hipocresia, sobretot del Partit Socialista.
11: Per la seva part, la candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, defensa la necessitat d'ordenar el sector turístic i impulsar una justa distribució de la riquesa.
16: Nosaltres ordenarem aquest model turístic, farem feina perquè una redistribució de la riquesa, un model turístic amb una illa meravellosa, el que ha de servir que la gent d'Eivissa visqui millor en el seu propi territori i a casa seva, i pugui tenir un projecte vital a casa seva.
11: Sánchez es trobava ahir en una trobada amb la militància socialista de l'illa. En plana de successos, vos contam que un incendi crema aquest dissabte una petita superfície de terreny forestal a Formentera. Les flames es localitzaren a la vena de Samiranda. S'hi desplegaren dos mitjans aèris, una autobomba, set bombers forestals i dos agents de medi ambient. També vos contam que la Policia Nacional ha ordenat el tancament d'un restaurant a Cala Milló, que servia menjar insalubre i explotava una quinzena de treballadors que hi residien a unes habitacions del mateix lloc on feien feina. I també vos contam que la Policia Nacional investiga una estafa de 270.000 euros en falses inversions en criptomonedes a Palma i una altra per suplantació de la identitat d'una entitat bancària. I els esports, el Mallorca ja té el seu porter titular per la temporada 26-27, és Arnau Tenas, el de Vic, que arriba cedit del Villarreal, però en cas d'ascendir primera divisió, l'opció de compra seria obligatòria. Assegura que no va pensar-se massa l'oferta.
17: Només em van faltar 3 minuts de trucada per parlar amb ell, que em vaig tenir suficient. Van ser una conversa ràpida, clara, i ja està. Jo, la trucada va durar 5 minuts amb el míster, superbones sensacions, molt clar el que vol, el que vull jo també, i sense cap mena de dubte, cap a Mallorca.
11: Tenas va unir-se aquest dissabte a la concentració del Mallorca Marbella per posar-se sota les ordres de Luis García, unes ordres que ja han donat els seus fruits amb la victòria per 3-0 dels vermells, en dos gols de Lubumbo i un de Nabdon Prats contra l'Alfate Saudí. Dels fitxatges s'estrenaren Adri Fuentes, Sau Majoro i Antonio Roca. I avui a la cultura parlam d'Antonio Font, qui abraçà ahir el record de Joan Roca durant la clausura del Mobo Fest.
18: Un sol en blanc, teses oceans.
19: Mos va estar dient durant fins a la reta, i feia moltíssimes llenes, arribar avui, s'aquí avui vespre. No ha arribat, però nosaltres creiem que per honrar-lo... La millor manera d'honrar-lo i que ell crec que estaria el més content del món seria que féssim música damunt l'escenari per ell. Per tant, tocarem un parell de temes. Com veus, m'haureu d'ajudar molt, com sempre feis. Moltíssimes gràcies per ser-hi i per ser-hi avui i per ser-hi sempre.
11: Acabau d'escoltar Pau de Bon, la veu del grup d'Antònia Font, qui pronuncia aquestes paraules damunt l'escenari del Festival de Vorell. Joan Miquel Oliver, Jaume Manera i Pere de Bon van retre homenatge al seu baixista Joan Roca, que va morir fa només uns dies. Començà a sonar Alegria i les 2.500 persones del festival s'entregaren a cantar-la. Les coses no són fàcils dins aquest iglú. També sonà Alpinista Samurai, Tots els motors i Guaié sonaren ahir a Sant Joan. El grup s'acomiada així.
19: Joan, estimam i enyorarem sempre.
18: Un sol en blanc, ficus vegetals.
11: I si repassam altres cites culturals del dia d'avui, també vos contam que... Les nits al Baluart ofereix un homenatge a Frank Sinatra, qui sentiu de fons a càrrec de la formació G-Bad Nine i el cantant Diego Román. El concert serà a les 9 del vespre al Baluart de Sant Pere, a Eivissa, i serà un tribut a una de les grans veus de la música del segle XX, amb un repertori que recuperarà alguns dels seus èxits més emblemàtics, com aquest New York, New York. I want to be... Això ha estat tot per ara. Tornem amb més informació a l'una i mitja aquí a Ràdio Nacional, que comenceu aquest diumenge amb bon peu. Fins ara, adeu. Like
20: astray.
21: Right through... Actualidad cultural en Radio 5.
22: El pasado 23 de julio se cumplieron 15 años de la muerte de Amy Winehouse por una intoxicación etílica accidental. La cantante británica se convirtió así en el último mito del trágico Club de los 27, formado por artistas que dejaron este mundo antes de cumplir la treintena. Amy Winehouse nació en Enfield, al norte de Londres, el 14 de septiembre de 1983. Su madre Janice era farmacéutica y su padre Mitchell era taxista y aficionado al jazz. Ya en la adolescencia, Amy aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta y compuso sus primeras canciones. Tras tocar en pequeños clubs de jazz, Amy publicó su primer disco en 2003 bajo el título de Frank, como homenaje a Frank Sinatra, que había muerto 5 años antes. Frank recibió buenas críticas y vendió más de 300.000 copias solo en Estados Unidos, pero el éxito masivo llegó en 2006, cuando Amy Winehouse publicó Back to Black.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia a tots, com esteu? Són la 1:30. Sota el lema Mallorca al límit, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocat per avui, hora baixa, a les 7, la tercera mobilització consecutiva contra la massificació. L'entitat recorda que la mobilització no és contra els turistes, sinó contra el model socioeconòmic actual i la turistificació de Mallorca. Amb aquesta notícia ens atam al Ràdio Diari Migdia de cap de setmana d'avui. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Inés Candell. Tot d'una. Ampliem aquesta i altres notícies. Abans, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Els ruixats podran ser localment forts i amb calamar-se. Molta atenció especialment a la illa de Mallorca. Allà s'esperen els ruixats amb més intensitat i es podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen notablement les temperatures, màximes de 29 graus a Maó, 30 graus a Eivissa i a Formentera i 31 graus a Palma. Bufa vent moderat amb més intensitat a Eivissa, Formentera i Menorca, on a més tenim mala mar i onades de 3 metres d'alçada. Demà dilluns

0: Mit, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, espera mobilitzar avui hora baixa unes 40.000 persones. És la previsió que fa l'entitat després que el malestar social, diuen, hagi augmentat arran de la detenció de dues joves activistes a Santa Maria acusades d'haver vandalitzat 5 immobiliàries. Pere Joan Femení, el portaveu, assegura que l'amanillament de les detingudes cercava intimidar i generar por entre els que volguessin manifestar-se i, des del seu parer, això ha generat l'efecte contrari. El malestar social, assegura, ja va molt més enllà del turisme. Parla d'habitatge, precarietat laboral, pèrdua de cultura, llengua, mobilitat o embossos. Per això, les principals reivindicacions que plantegen van totes lligades a un decreixement turístic.
1: Mallorca no té capacitat biofísica ni social d'acollir tanta massa de població i han de prendre mesures per decreixer el nombre de turistes que arriben, especialment en ports i aeroports.
0: Tres de les més de 170 entitats que li donen suport és el GOP, Terra Ferida, el Fòrum de la Societat Civil, qui presenten les seves reivindicacions de cara a aquesta mobilització. Reclamen retallar la capacitat de creixement turístic i urbanístic, que se revisin les directrius d'ordenació del territori, es prohibeixin els lloguers turístics il·legals o la construcció de xalets en sòl rústic, o que s'impulsi i aquí a Europa la prohibició de compra d'habitatges a no residents, entre moltes altres coses. Joan Morantes, el president del GOP.
2: Començant des de l'arribada de turistes, a molts altres temes que fan referència en el consum d'aigua, el número de cotxes que hi ha damunt les carreteres, el preu de l'habitatge, la construcció a sòl rústic. Jo crec que el tema més prioritari ara és sobretot l'indignació que hi ha a nivell de que és impossible o és molt difícil viure en unes condicions dignes a Mallorca.
0: Per cert, una manifestació que compta també amb el suport dels ecologistes del GenGop d'Eivissa. El seu president, Joan Carles Palerm, defensa les mobilitzacions socials com a la millor eina per impulsar polítiques de contenció.
3: És molt important la mobilització, que és la que ajuda a reduir volums de projectes i a aturar projectes que són descabellats, no? I ens fan falta. I és molt important que la gent prengui consciència i faci el seu paper. Nosaltres fem el nostre, intentem mobilitzar, però la gent ha de ser conscient que fa falta aquest extra de mobilització individual. No?
0: A la Pitius, a major, el col·lectiu Eivissa Límit prepara també una mobilització durant l'estiu, tot i que encara no hi ha una data tancada. Qui també sortirà avui a la manifestació és, ho contàvem, el Fòrum de la Societat Civil, que exigeixen una resposta col·lectiva davant un model que, diuen, empitjora cada vegada més les condicions de vida de les persones residents. Jaume Garau, de Palma 21, per exemple, creu que és molt necessari reduir l'arribada de creueristes. En aquests moments, l'acord permet 56.000 creueristes a la setmana.
4: En aquests moments s'acord en permet 8.000 diaris o 56.000 a la setmana, cosa que és una borrada, perquè en això, si li afegeixen, la segona cosa que t'ho vull dir, que són tots els excursionistes de dia, d'un dia que venen amb cotxe i que venen amb autobús, i que venen amb autocar, i que venen a peu, i que venen de mil maneres, no? I això jo crec que si pot salvar aquesta ciutat, s'ha de salvar, i una manera de salvar-ho és reduir d'una forma claríssima el turisme i canviar de tipus de turisme.
0: Maribel Alcázar, de l'Associació de Veïns de Palma, creu que s'ajuntarà un descontent de moltes coses en plana municipal. Diu que s'haurien d'interposar els interessos dels residents.
5: Mentre tot estigui en funció d'interessos que ni tan sols, no és que la ciutadania no pinta res, perquè això és la realitat, i on la participació de la ciutadania no se té en compte en absolut i no anant per bon camí.
0: Piment, per la seva banda, exigeix reactivar el pacte per la sostenibilitat i prendre mesures per contenir el turisme. Entre les propostes plantejades, la patronal aposta per afavorir la transformació d'hotels obsolets. El president de Piment és Jordi Mora.
6: Transformació de places obsoletes hoteleres a vivenda, amb els incentius econòmics corresponents i facilitats urbanístiques. Pensem que ja per aquesta temporada s'haurien d'haver pres decisions, no s'han pres i hem de ser valents, i pensem que el govern és qui ha de liderar aquestes noves normatives.
0: L'obra cultural balear, que també forma part del Fòrum de la Societat Civil, anima a sortir la gent del carrer pel futur